0: Les Ones, un programa literari de l'Associació Cultural Dijous d'Arts i de Ser Maestrat, conduït per l'escriptora Amàlia Roig i amb la col·laboració de Josep Maria Pla i de Joan Bel. Cada dilluns a la 1:10 a Ser Maestrat.
1: Bon dia, amics i amigues de Dijous d'Arts i del programa Les Ones, programa de literatura, de llibres i de les, totes les
2: I
1: coses
2: de la vida.
1: Que se relacionen, de la vida, al capdavall.
2: De la vida cultural.
1: Sí. Bon dia, què tal, com esteu?
2: Bon dia, bona hora.
0: Molt bé, molt bon dia.
1: Com ha anat la setmana?
2: Primaverencs. Com diu el maig, cada dia un raig. Per tant, un dia de pluja, un dia de vent, un dia de
1: fred, un altre de calor.
2: Calor, sí.
1: Bé, comencem el programa d'avui amb el primer espai. És què us ha cridat l'atenció esta setmana? Què t'ha cridat l'atenció, Josep Maria?
2: Mira, una notícia literària que jo no coneixia, que el rei d'Espanya el pròxim dia 20 de maig donarà a l'escriptora canadenca Margaret Atwood, sí, l'autora de la famosa El conte de la criada, exactament, el premi Joan Margarit. Són dos, a més a més, sobretot Joan Margarit, aquí n'hem parlat d'ell alguna vegada, algun poema d'ell també l'hem soltat, diríem, i no cal dir que l'autora de la famosa distopia El conte de la criada, de que és molt coneguda arreu, i per tant esta era la notícia, diguem que ho volia anar literàriament.
1: Clar.
0: Però realment jo diria que es va fer més famosa la sèrie que el llibre. Molta gent va anar al llibre després de la sèrie. La sèrie realment era espectacular des d'un punt de vista estètic, des d'un punt de vista de la distòpia que

0: Editorial que va ser de les primeres editorials independents que van néixer i que a més van néixer amb una voluntat una mica trencadora de literatura en el sentit següent. Va ser una editorial creada bàsicament pel Marc Romera i Esther Andorra, van ser els dos iniciadors, ara en aquest moment són cinc editors, i van néixer amb voluntat de publicar bàsicament poesia, però com ells deien, bàsicament poesia que sortís del Margarit, d'estos més clàssics, no?
1: Sinó que fossin mediàtics, evidentment.
0: Exactament, que fossin sobretot novetats, que fossin gent jove que aportava coses noves a la poesia. He de dir que el padrí de l'editorial era el Francesc Garriga, un gran poeta que ha passat molt desapercebut i que se n'ha parlat poc d'ell.
1: Aquí veiem parlat, era, però poc.
0: Exactament, era una mica el padrí de l'editorial, perquè tot això va néixer en aquell bar de Barcelona mític que es feien recitals poètics cada setmana, l'original, efectivament, on es van trobar molts poetes joves, des de, jo que sé, el Josep Pedrals, Joan Todó, per exemple, era un dels que participaven allà, etcètera, n'hi havia molts, no? Bueno, doncs aquesta editorial que va néixer ara celebra el 20è aniversari i té un catàleg interessantíssim de poesia, però a més també ha afegit narrativa una mica a la seva, diguéssim,
1: trajectòria,
0: al seu catàleg i a la seva trajectòria. És una editorial que ha aconseguit consolidar-se totalment, que no ha caigut, diguéssim, a les urpes dels grans grups, continua sent independent i, per tant, li desitgem molts anys de vida perquè realment ha portat moltes coses interessants, entre altres coses, per exemple, la narrativa d'un escriptor que a nosaltres ens agrada especialment, que és Dovlatov, l'hem conegut gràcies a la breu edició.
2: Un escriptor rus.
0: Rus exiliat als Estats Units.
2: Vivint als Estats Units. Sí, ara que has dit lo del Francesc Garriga, m'ha vingut al pensament un llibre de poesia de Francesc Garriga, que té un llibre de poesia, clar, que té un títol que el trobo magnífic. A mi és un dels títols que més m'agraden de llibres de poesia, que és Tornar és lluny.
1: Sí.
2: Que és bonic, aquesta ambivalència, no?, entre una cosa i l'altra.
0: Bueno, i que està molt ben trobat, bueno, perquè a més és absolutament cert. Tornar de vegades
2: és lluny. És lluny, sí. Bé, a mi m'ha cridat l'atenció que hem estat uns quants dies parlant de l'antivirus.
1: L'antivirus,
2: no?
1: Sí.
2: I volia saber, per aquesta paraula jo no la coneixia, Joan sí que la coneixia, perquè clar, ell és metge, i coneixia el nom del virus, però jo no. I volia saber d'on venia, quina era la etimologia de la paraula. I ho he buscat, i resulta que és una referència geogràfica de Corea del Sud, del riu Antivirus, que es va descobrir el virus en aquest riu.
1: És el mateix que l'Ebola, que és un riu del Congo.
2: Exacte, el mateix que Ebola, un riu del Congo. A prop d'aquest riu, a primera vegada es va aïllar el virus original a les finals de la dècada dels 70, l'any 78 concretament, perquè van haver una sèrie de brots de febre hemorràgica detectats durant la Guerra de Corea. Que la Guerra de Corea va ser als anys 50.
1: 50 i tant.
2: Però, 20 anys després. I l'any 1987, encara 30 i pico d'anys més tard, el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus va crear oficialment el gènere antivirus. I ja està, fins aquí
1: l'aspecte mèdic actual,
2: el que ens ha cridat l'atenció aquesta setmana o aquests últims dies. Bé, avui volem parlar en la segona part del programa d'Eva Baltasar i els seus llibres, especialment de Boulder, perquè Boulder, dels quatre llibres de narrativa publicats per l'autora, No.
1: Tres.
2: Permagel, Boulder...
1: Mamut. O Cas i Fascinació.
2: Sí, és veritat.
1: I Peixos.
2: Tots
1: són noms així... Sí. En cas que té dos, una I enmig, que té dos, sí. Tots són sinònoms únics, diríem.
2: És veritat, una sola paraula.
1: Una sola paraula, això.
2: Sí.
0: I jo...

0: volia
1: un
0: fer...
1: moment, espera un moment. I volem parlar especialment de Boulder, pel següent, perquè aquesta setmana el nostre club de lectura, Les Ones, que el fem a la biblioteca municipal de Vinaròs, evidentment és un club de lectura obert a tothom, és el llibre que comentarem.
2: I compartirem. A mi m'agrada dir compartir el llibre.
1: Clar que sí. Clar que sí, tota la gent que ve compartix o no. Sí. I aquí ve només i escolta. Però hi ha qui participa, hi ha qui participa molt, qui participa poc. Bé, és el que tenen els clubs de lectura, que tenen una estructura informal i lliure i la gent s'afegeix o no segons li ve de gust.
0: Bé, en aquest sentit són molt positius, no? Perquè creen tota una sèrie de lligams al voltant de la literatura i al voltant dels llibres molt, molt interessants.
1: Sí, que va més enllà de la literatura i els llibres, perquè els clubs de lectura són grups de suport. Sí, de suport també emocional i
0: psicològic.
1: I per socialitzar.
0: I establir relacions. I com deia, ara no recordo quina periodista no fa gaires setmanes va escriure un article que deia els clubs de lectura estructures d'estat. Efectivament, són importants.
2: No fos la Carlota Gurt?
0: No recordo.
2: Sé que aquella també està en aquestes línies.
0: No recordo.
1: Ara que dèiem
0: això dels clubs de lectura, ahir vaig llegir un comentari del Manuel Baixauli al Twitter que deia que els clubs de lectura que estan superbé, però que ell quan acaba el club de lectura, que s'ha desplaçat en algun poble i tal, diu que té una mica una sensació, una mica de soledat, perquè diu, m'he de buscar on sopar, on dormir, etc.
1: Això és perquè no són com els clubs de lectura nostre, que al nostre hi ha la possibilitat de quedar-se a sopar.
2: I allargar la
0: tertúlia.
1: Bé, volia dir que Eva Baltasar va publicar diversos poemaris, va obtenir uns quants premis, ara tampoc és el moment.
2: I va seguir sent anònima.
1: Amb
2: els poemaris.
1: No la va conèixer ningú. Bueno, això és el que deia l'Eduard Marco. M'he dedicat tota la vida a fer poesia. I això significa que a dia d'avui no em coneix ningú. Malgrat tenir molts llibres publicats.
2: I molts premis, a més.
1: I va debutar amb la narrativa amb el llibre Permagel, que va ser un èxit de vendes brutal. Que, de fet, ara estan filmant una pel·lícula sobre la novel·la Permagel, cosa que sembla com molt difícil, perquè és una novel·la, com totes les de la Baltasar, molt intimista, i portat al cine ho veig complex, però bueno, ho estan fent, ja veurem la pel·lícula que tal. Permagel formava part d'un tríptic. Que eren Permagel, Boulder, ella sempre diu Boulder. Jo no sé si s'ha de dir Boulder o Boulder.
2: És un anglicisme, potser? No sé, jo tampoc.
1: És un anglicisme. Però la gent,
0: d'escalada, que són els que...
1: Comúnment diu Boulder, perdó.
0: Això anava a dir. Boulder és una paraula anglesa que es refereix a... Sabeu el que és un rocòdrom? Sí. Un rocòdrom és una paret en alt on hi ha on agafar-se i fer escalada i practicar escalada al rocòdrom. Doncs un boulder és un rocòdrom d'uns entre 2 i 3 metres només, que és pla tot ell, no? I la gent d'escalada, tothom diu boulder. No hi ha ningú que digui boulder.
1: No diuen boulder, però ella no sé per què diu boulder.
2: A les entrevistes ho diu.
1: És curiós.
0: És una paraula treta del món de l'escalada.
1: I després Mamut, aquesta, ara no recordo el nom, com es diu?
2: Ocàs i Fascinació, va ser la quarta.
1: Ocàs i Fascinació, que és la quarta, i la cinquena, que és aquesta, de fa 3 mesos, potser, o una cosa així. A mi em crida l'atenció sempre, i el que més m'agrada, dues coses que són les que més m'agraden de l'Eva Baltasar. Per una banda, les imatges, ha sigut poetessa, o és poetessa. Llavors, això fa que el seu llenguatge sigui un llenguatge que té molta cura, amb moltes metàfores, moltes imatges.
2: Moltes.
1: Això, per una banda, penso que... és una de les coses que més m'agrada. I segona cosa que m'agrada molt és el tipus d'heroïna, per dir-ho d'alguna manera, que ens presenta. Les protagonistes dels seus llibres sempre són dones estranyes, dones solitàries, que funcionen una mica al marge de lo que seria el món convencional. I tenen molt d'atractiu. I encara una altra cosa que m'agrada molt és que no fa diferències de gènere. De fet, les amants o els amors de les protagonistes, que són dones, sempre són altres dones. Què voleu dir vosaltres de
2: dos coses, de només que per Magel va ser triada també el Premi Llibreter, com a millor novel·la al seu moment, el 18, i que Boulder actualment...
0: També és interessant dir el que és el Permagel, que no tothom
1: ho sap. Sí, és veritat. Va, doncs no, digueu.
0: El Permagel és una capa
1: de gel.
0: Terra i gel, sí. No només de gel, terra, pedres i gel, que segueix gelada de manera permanent.
2: Sí, sí.
0: Val? De manera permanent. És una capa que té una capa més superficial que es descongela només a l'estiu, però una capa més profunda que està gelada permanentment i que només existeix a Alaska, a Rússia, a la part més alta, a llocs molt freds, no? I vol dir això. És molt curiós perquè un és permagel, sí. L'altre Boulder, no?
2: Els tres títols són metafòrics de les protagonistes.
1: Exactament.
2: En els primers, segur. Mamut, sí. A mi, jo a vegades me costa trobar-li.
1: Explica'ns la metàfora del primer, de Permagel, si vols, o la de,
2: sí.
1: La de Boulder,
2: la que vulguis. La d'una protagonista, també. En els tres llibres hi ha un comú, que és el de la maternitat.
1: Sí.
2: En cada un dels llibres, aquesta maternitat s'enfoca d'un enfocament diferent.
0: Sí.
2: En la primera, per exemple, és la maternitat de la germana de la protagonista, i li toca ser, diguem, mare, entre cometes, sense voler. En la segona és la maternitat de la parella de la protagonista, a contrapèl de la protagonista. I la tercera és ella mateix que vol ser... Dir, que a vegades, com va dir una vegada, no són llibres d'unes lesbianes. Són llibres en què hi ha una sèrie de se planteja una sèrie de situacions molt normals, molt evidents. Este és un, hi hauria més, però la maternitat és comú.
1: Sí, un fil
2: apareix
1: conductor.
2: En la major part dels llibres, en definitiva. No sé, en el cas de Permagel, aquestes dues capes, una amagada, que altra surt, un poc també, és la protagonista que contínuament li trobes o li surten, diguem, aspectes que estem amagats, no direm quins, perquè si voleu llegir el text, trobo que és més important. I el Boulder, evidentment, aquesta imatge geològica d'este un poc monument megalític aïllat, és un poc també la protagonista, en definitiva.
1: Sí, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Malgrat que sí que també a contrapèl, la vida el porta a ser tradicional, les seues ànsies, diguem, de vida vitals no són la de formar part del cercle o del camí, diguem, més tradicional.
1: Bueno, i la persona de la que s'enamora és també un Boulder,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Sí, clar.
0: D'alguna manera.
1: I, per tant, és una metàfora que les inclou a les dues.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí. Jo volia afegir que Boulder va ser escollida l'any 2023 entre les 10 novel·les seleccionades com a finalistes del Premi Man Booker Internacional, que és un dels premis literaris més importants del món.
2: Sí.
0: Al final no el va acabar guanyant, però
2: va ser finalista.
1: Però
0: va quedar
1: dos.
0: No, eren un grupet.
1: Eren tres.
2: Sí, al final són tres.
0: Jo crec que són una miqueta més. És igual.
1: A l'última selecció
2: eren tres.
1: I ella va ser una de les tres.
2: És el premi que es dona a obres que té en llengua no anglesa.
1: Sí.
0: Exactament,
1: sí.
0: Exactament.
2: No?
0: I en llengua no anglesa traduïts a l'anglès. Vull dir que estava traduït en aquell moment.
1: És que si un llibre no està traduït a l'anglès,
2: sí,
0: no arriba. No pot,
1: premis,
0: no
1: té opció.
2: I era la primera també novel·la catalana. La primera literatura.
0: Sí, sí. No havia passat mai.
1: Sí. Sí. Bueno, aquí el que hi ha és una gran feina d'editor.
2: També.
1: Una gran feina d'editor, del club editor, que és el que va fer que l'obra es traduís, presentar-la als premis, etcètera. Què més?
2: Aquell mateix any també va ser un premi Òmnium Cultural. S'ha de dir que bé.
0: També
2: dins del nostre àmbit lingüístic també va ser la novel·la més reeixida.
1: Jo considero que de la trilogia i també de les altres dues de després, la de Ocasi, Fascinació i Peixos, crec que Boulder és la millor de totes.
2: Sí.
1: Almenys a mi és la que més m'agrada. La que té més matisos, la que la que suggereix més coses, la que et fa reflexionar més, sí, i la que els personatges a mi també m'enganxen més.
0: Hi ha una cosa que m'agrada molt de l'Eva Baltasar, també estic d'acord amb el que has comentat de les imatges i tot això, i que es nota moltíssim que té molta cura amb el llenguatge, sí, i amb tot el que suggereix, es nota, sí, moltíssim. De fet, ella mateixa diu que és el que més li costa i el que més treballa. Una cosa que m'agrada molt és la manera com tracta les relacions entre dones i el desig femení, no? Sí. Perquè moltes vegades a la literatura és una cosa que està, sí, molt tapada, no, sí, se'n parla.
2: Prescindeix de prejudicis i eufemismes.
0: Sí. Sí. I ella realment, exactament, sí, diu, sí, les coses tal qual les sent, tal qual les pensa, tal qual les expressa, amb una naturalitat extraordinària. I això trobo una cosa molt, molt positiva, sí, perquè poques vegades a la literatura trobes expressions com les que trobes amb, sí, ella, sí, sí, parlant del desig femení, de les relacions entre dones, etc.
1: No? Forma part del seu èxit,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que sí.
1: A la literatura ha de ser atrevida, s'ha de mullar, perquè per la grisor i les
2: trencar,
1: coses,
2: sí,
1: de la vida quotidiana, sí, i els personatges quotidians, per això ja tenim la vida, no? Sí. La literatura ha d'arriscar. I ella arrisca, va ser molt valenta en el primer llibre, uh-huh, va funcionar molt i ha seguit arriscant. Què vols dir, Josep Maria?
2: Aquesta manera, diguem, desinhibida de presentar el món sexual femení sense cap problema, també s'ajunta alhora amb aspectes, no, diguem, diferents, que també, per exemple, ha permès el tema del suïcidi,
1: sí,
2: que també,
1: sí,
2: diguem, te'l veus vindre i no passa res, vull dir que, o en la que parlem de Boulder, la incomoditat de viure en parella,
1: sí,
2: un poc, diguem, la protagonista sempre ho fa repel, sempre ho fa contracorrent, no?
0: I com el fet de que neixi un fill,
1: exacte,
0: és una, sí, font, sí, de conflicte, és més que una altra cosa,
2: sí, malgrat que ella no voldria, però segueix, no vol. Al principi, quan coneix la porta a la Samsa, li agrada, però no es vol embolicar, però s'hi embolica. No vol tenir això, però no vol canviar de casa, però sí, canvia, sí, de casa.
1: Bueno, sí. No, perquè és el que fa l'amor, no?
2: Sí, sí, correcte.
1: El nom de la protagonista, volia comentar, que es diu Samsa, i no és casual,
2: sí, sí,
1: és com a la Metamorfosi de Kafka,
2: sí, sí,
1: el Gregor Samsa,
2: sí, sí,
1: que és un home que es transforma en un insecte, no? Doncs,
0: sí, pues, sí,
1: una mica passa, sí, lo mateix aquí. El personatge de Samsa, el fet de tenir un fill, fa que canvien tot l'esquema de tot el seu món, sí, s'aboca. Només el fill crea una capa aïllant de la resta, i en aquest sentit, clar, Samsa és Gregor Samsa, el de Kafka. No sé si li hem preguntat mai això, jo no l'he sentit.
2: Sí que li hem preguntat, però, per exemple, com que és, en les cinc novel·les, les cinc protagonistes són ella.
1: Sí.
2: Aquí no hi ha cap nom. En canvi, té un nom la germana Permageu, té un nom, sí, la Sansa aquí, té un nom les altres, però les protagonistes són anònimes, són indies.
1: Bueno,
2: està
1: contat en primera,
2: sí,
1: persona.
2: Sí, clar. Però no dona cap marca.
1: Però no dona cap marca, perquè, sí, podria en un moment donar, sí, per, sí, exemple, Samsa, dir-li,
2: de fet,
1: el nom. No?
2: El nom, però, que té aquí li posa Samsa, ella.
1: Sí.
2: No,
1: sí,
2: és que ella... Sí. Ara m'hi viu Samsa, bé, doncs, sí, està bé. Doncs mira, no fa molt de calendari.
0: No. I la Samsa li diu a la protagonista, li diu Boulder.
2: Sí. Diu, no li agrada el meu nom i me'n posa un altre.
1: Sí.
2: Bé, molt bé. Sí. Diu que m'assemblo a les roques... Això ho poso aquí. Que m'assemblo a les roques solitàries que hi ha allà.
0: Exacte.
2: Doncs sí, possiblement era este perfil de persona. Sí.
1: Després també el barrejar els ambients és una cosa que també està molt bé. De que no sigui tot d'una classe social determinada, perquè la protagonista, la que ho conta, normalment és una escriptora,
2: sí, sí, sí,
1: però parla d'una dona que es guanya la vida amb una caravana venent peix fregit, per, sí, exemple, sí, sí, i una dona de fer feines, a ocàs i fascinació, etc.
0: Sí.
1: És a dir, ajunta els dos mons, el món de l'escriptura,
2: sí,
1: amb les capes socials més senzilles, diríem. I aquest xoc penso que també és molt interessant.
2: Sí.
1: El tema de la classe social està indirectament, com tu deies abans,
2: sí, sí,
1: com tantes coses, també tocat, eh?
2: Sí,
1: també,
2: sí, sí,
1: tocat.
2: Sí, sí, sí.
1: Què més? Què més voleu comentar?
2: Una altra cosa, em parla també de la llengua, el llenguatge que...
1: Sí,
2: el
1: llenguatge
2: jo, sempre... Per a mi és un llenguatge que invita, ho dic als oients, a subratllar. A veure, com a mínim, simplement, alguna imatge, una metàfora...
0: Hi ha
2: mira,
0: moltes imatges.
2: Que sí,
0: hi ha
2: moltes, evidentment, però que a mi sí que m'ha portat, diguem, de fet, a subratllar aspectes. De, sí, sí. Perquè, mira, se me queden de tant en tant... les rellijo, dic, a veure què vaig subratllar, a veure quin aspecte... A mi m'agrada molt això, jo ho dic ara.
1: Sí, però el que passa que la propera mirada sí. la tens
0: no,
1: dirigida.
0: No, és exactament la mateixa, sí. perquè has canviat, no? I jo, no. O bé llegeixes el llibre no. en un moment diferent.
2: No, mira, però ja... llegiré un d'aquí, m'agrada molt, diguem. Sí. L'absència de sexe humanitza com la malaltia. Llavors... perquè és el moment que tenen que arran de la maternitat de... No volem no fer molts spoilers, però bé, no. comentem sí, sí. diferents aspectes perquè sí, sí. Bueno, tot... amb el cap comença el capítol 5 dic, però a veure, sí que hi ha una frase aquí a veure que diu pues sí, o matisar, però un poc t'interpel·la algunes d'aquestes
1: sí, sí, sí.
2: I no n'hi ha cap, és una comparació de sí. que no és ni una metàfora ni una sinestèsia.
1: Sí, però
2: una cosa...
1: de tant en tant ja em va sí. mullant de frases d'aquest estil.
2: Sí, sí. I és una cosa que també sempre m'ha agradat. Possiblement més en els primers llibres que en els últims.
0: Clar.
2: Ara, per exemple, no sé, en l'últim, en Peixos, doncs no he tingut esta falera de...
0: Perquè veure, ja, millor... ja coneixes molt a l'autor i aleshores ja no t'has sorprès tant.
2: A veure,
0: si li, he de trobar, si li he de trobar un defecte a l'Eva Baltasar és que sembla que vaiga donant voltes sí, sempre sí, sobre sí, lo mateix.
2: Sí, sí.
0: Aleshores dius, home, jo esperaria alguna novel·la sí, que trenqués sí, una sí. mica amb tot el que ha contat fins ara i parlés de coses diferents.
2: Dones solitàries.
0: Amb aquesta veu tan bona que sí, té ella sí, i que sí, ho sap sí. fer també.
2: Sí,
0: doncs que parlés de coses diferents. Aleshores, el tema és que és això, és que és un tema una mica sí. recurrent, si tu vols, des de punts de vista diferents, amb coses diferents, però...
1: Bueno, són però... els temes que preocupen més a les dones.
2: Tant.
1: I
2: yeah.
1: són llibres, bàsicament, que van adreçats a dones, no? Evidentment.
0: Bueno,
1: els homes,
0: bueno, els homes també.
1: Bàsicament, sí. bàsicament perquè són... Bueno, el tema de la maternitat, per exemple, és un tema que és claríssim, no? El tema del lesbianisme també és un tema de dones, etcètera, etcètera. Eh? Bueno, Eva Baltasar sap que la majoria de les persones que llegim són dones. Això està clar.
2: Això sí,
1: encara, que ella diu, encara que ella diu que ella no escriu per ningú.
2: No, és cert.
1: Que escriu
2: sí, sí,
1: per,
2: sí,
1: ella,
2: sí.
1: per ella mateixa.
2: I tampoc no escriu per a lesbianes.
1: Sí, no.
2: Són
1: no.
2: aquestes perquè jo soc lesbiana perquè, i sí. ho conec més. I per
1: exacte,
2: tant,
1: sí. exacte. Aprofita el seu punt de vista del sí. món. Sí.
0: Els seus llibres tampoc no són autobiogràfics.
2: No.
0: Diu que no,
1: no.
0: Però bueno, tenen
1: una
0: coses
1: mica,
0: a saber.
1: Una mica.
2: Mira, el començament de Mulder sí que ho és. Perquè ella va dir que este viatge que està la protagonista per allà, per les costes de Xile, diu,
1: sí.
2: a mi em va passar, diu. I el va costar trobar, perquè el va refer tres vegades, en una entrevista que el van fer,
1: sí,
2: diu.
1: Sí,
2: va... I fins que no va trobar este començament, diguem, no, en què és autobiogràfic.
1: Sí.
2: Evidentment, la ficciona.
0: Òbviament,
2: això també,
0: òbviament.
2: Però que és com, diu, quan tenia 20 anys, estava per allà recorrent aquelles costes i un poc aquesta sensació la vaig tindre. Jo de Puerto Monti,
1: sí.
2: sí, sí. és el que jo volia... diguem, aconseguir. Diu, què hagués passat si jo en aquell moment també hagués triat per aquell camí? Com jo no vaig poder fer-ho, creo la Boulder i li passa a ella.
1: Clar.
2: Obre un poc, diguem, este
1: sí.
2: joc...
1: Bueno, hi ha una cosa que ella diu, com va començar a escriure? Com va ser que va començar a escriure? Eva Baltasar va portar una vida difícil, sí. una vida molt
0: sí,
1: desordenada.
0: Complicada.
1: Va arribar a dormir al carrer... sense feina, bueno, una vida difícil. I en un moment en què es va recuperar una mica i va trobar una feina, va consultar una psicòloga perquè trobava sí. que, bueno, que allò era un caos, que no s'aclaria. I la psicòloga li va dir, bueno, però és que tot això que me dius és molt desendreçat, és que això és un embolic, és que no sé què. Diu, mira, fes una cosa, escriu-ho, escriu-ho tot,
2: sí, sí.
1: i a la propera
2: a
1: visita
2: sí,
1: en parlem.
2: Sí, tens raó,
1: i llavors,
2: no recordava
1: diu,
2: això.
1: I jo, diu, no me venia molt de gust, però em vaig posar
2: sí,
1: a escriure.
2: Sí.
1: I quan me vaig posar a escriure vaig pensar, ostres, i si això no és el començament d'una obra literària en prosa?
0: També em sembla que és...
1: No, crec que sigui, no crec que s'ho hagi inventat, perquè és una persona que és
0: sí, no,
1: molt
0: no.
1: transparent. Bueno, m'ho sembla a mi, eh?
0: Dic, en esta mateixa entrevista protagonista comenta que la filosofia li ha ajudat molt a la vida a ordenar les seves coses i a ordenar la seva vida, cosa que a mi em sorprèn com a expressió, perquè la filosofia més aviat, vull dir, tendeix a qüestionar-ho tot, a qüestionar moltes coses i a complicar-te la vida, segons com de vegades.
1: Però jo suposo que això fa referència una mica a la filosofia budista, sense dir budista, sense dir-ho. Viu a Cardedeu, en un poble, perquè diu, a mi les úniques... Me'n vaig plantejar que quines són les coses per mi importants a la vida. I són dos. Escriure i estar amb els meus. Diu, i això ho puc fer a qualsevol lloc.
0: Menys a Barcelona. Això
1: on
0: no es pot fer a Barcelona.
1: Perquè no hi ha temps, no?
0: No hi ha temps. Bueno, hem d'anar acabant, eh?
1: Voleu afegir alguna cosa?
2: Jo com a resum diria que el llibre de Boulder planteja, diguem, dues situacions de dones, si voleu, que són la maternitat i la vida en parella. La vida en parella també té un efecte als heterosexuals, però bé, al voltant d'aquests dos, diguem, grans, un poc, diríem, aspectes vitals de l'humanitat, doncs mira, és on ella situa les seves protagonistes. Anònimes, amb uns, diguem, trets metafòrics en el seu nom o en la seva referència, i per tant sí que és una invitació al lector perquè també un poc, diguem, se senti interpel·lat, no? I que en digui el que en pensa, en definitiva. Clar. Això és el que farem al Club de Lectura.
1: Sí.
2: Que cadascú, o cadascuna, més bé, diguem, exposa les seves coses.
0: Bé, ja ho hem comentat, Club de Lectura, este proper dijous a les 6:30
2: dijous
0: de la tarda.
2: És.
0: Dijous
2: sí.
0: 21, si no recordo malament, a les 6:30 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. Esteu tots convidats i sereu benvinguts. Encara que no hagueu llegit el llibre, segur que aprendreu moltes coses.
1: Bé,
0: i ho passareu bé.
1: Fins aquí el programa d'avui, com sempre encantats d'estar amb vosaltres des de Dijous d'Arts i des de les Ones i des de Ser Maestrat, us donem les gràcies.
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
3: Energía Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaròs, dentro de Informática Vinaròs. Confianza y buen servicio.
4: Hola, bon dia. Avui estic en Domingo Giner, alcalde de Sant Rafael i diputat autonòmic. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I parlem de les carreteres, i és que les Corts van aprovar una iniciativa per a reclamar més inversions en carreteres, hacia la pregunta, a la província. Quines són les actuacions més urgents per al Maestrat?
5: Bueno, crec que al final les urgències cada any van pujar, no? Des de que, no sabem per què, però la 232, el que és el tram final, pues, bueno, no s'ha acabat l'obra, estava pintada en les ratlles en groc i ara estan pintades en blanc, o sigui, s'ha paralitzat l'obra. Després tenim una via molt important, que és l'autovia, la CV10, que fa molt de temps que, bueno, que inclús estava projectada en temps de Mariano Rajoy, en més de 300 milions d'euros. Projecte aprovat, a punt de licitar, i que, pues, el govern de Sánchez, pues, va paralitzar completament. Vull dir, una infraestructura que inclús han deixat caducar el que és l'expedient d'impacte ambiental, que avui en dia, pues, tornar a iniciar un projecte d'autovia de la CV10, pues, ja ho anem a molts anys. Accessos, millorar l'accés, que és un tema que de Sant Jordi, que és un tema que ja fa molts anys que està damunt, però per exemple tenim una infraestructura que va prometre el govern de Pedro Sánchez, com és l'enllaç de la sortida de l'autopista aquí a Vinaròs, i que, bueno, se va proclamar Viento y María de que se faria, i vamos, de senyals no hi ha cap. Però també considero que també és molt important el manteniment de les infraestructures. Tenim la 232 de la carretera de Morella, que el piso pues, té unes irregularitats que ja fan perillar la circulació i la seguretat dels vehicles, però també tenim el que és l'autopista, una autopista molt densa, molt, molt carregada de trànsit pesant, i que el piso pues, també ja pues, comença, ja està pues, molt malament per a una circulació segura, no? El que no podem és mirar en la seguretat la qüestió de ficar rades, no? Considero que són infraestructures, a part de tota la província, que no hi ha altres que no se porten a terme, i que pues, bueno, demostra que el govern de Pedro Sánchez, la província de Castelló i sobretot esta comarca, la té molt oblidada.
4: El PSOE i Compromís no van recolzar la iniciativa. Creu que és una falta de compromís per part d'ells?
5: La veritat és que sí, no entenc este servilisme. Nosaltres, pues bueno, la veritat és que no s'entén, no? Perquè, per exemple, el Partit Socialista rondava la setmana passada per aquesta comarca dient i valorància de les actuacions que estava fent en la 340 antigua, per dir-ho d'alguna manera, però, com deia antes, el que és la sortida no l'ha treta. I els diputats que tenim tant al Senat com al Congrés, com també en les diferents PNLs que presentem acords, doncs veiem com tant que Compromís i el Partit Socialista no apoyen aquesta medida, però el que més me sorprèn és que inclús diputats d'esta zona, de les comarques del Maestrat, pues, no estiguen a favor de millorar les nostres infraestructures, que al fin i al cap no són infraestructures d'un partit polític, són infraestructures per a la gent que paguem els nostres impostos, i considero lamentable aquest tipus d'actuacions, com que menys els diputats de les nostres zones.
4: Una altra de les qüestions que volien destacar aquí és la recuperació dels mamògrafs al Maestrat. Quina és la importància, no?, que té este servei per a les dones del Maestrat?
5: Bueno, per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? Que, pues, bueno, i sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, pues, bueno, són moments que una persona vol passar ràpidament, i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs pues, són importants per la rapidesa, no? No te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més pront possible, no? Crec que el govern del Partit Popular de Pérez Llorca pues, ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a que aquesta revisió se puguin fer localment. També tenim a la província de Segorra, i també actualment ja se pot fer mamografies en aquella zona d'allí i no desplaçar-se a Castelló. Podria significar que hi havia aparells per a revisió que estaven en un almacén oblidats i que el Botànic no va ficar en marxa, i el Partit Popular, Pérez Llorca, pues, ha ficat a disposició, com no podia ser d'altra manera, de les veïnes d'aquestes comarques d'aquí. Suposa un antes i un després, suposa que, pues, com dia, les persones pues, sentien més còmodes en un dia quan és la revisió de la mamografia, que no és de l'agrado, i que, bueno, esperes que passi ràpidament i que els resultats estiguin el més immediats possibles, i, bueno, que estigui aquí a la nostra comarca, de fet, és un antes i un després.
4: I, bueno, es parlava d'una tècnica pionera. En què millora aquesta tècnica l'atenció sanitària?
5: Bueno, jo no sóc experto en tot això, ja espero que la veu, inclús la tinc a nota rosa, però sí que és veritat que el que se pretén és que el diagnòstic estigui fet el més ràpid possible, no? I després que el resultat de la revisió sigui de més bona qualitat. Jo crec que aquests són dos aspectes fonamentals per a previndre, per a detectar d'una manera precoç, que el nòdul sigui molt, molt xicotet, i que, bueno, este tipus d'aparells que van evolucionant any tras any i que, pues, com dia, s'ha ficat a disposició, el govern de Pérez Llorca ha ficat a disposició de les ciutadanes, pues bueno, són aparells que s'han de tindre i que, pues bueno, esperem que millore les seues eficàcies i que quan sigui el moment d'un altre aparell que encara millore els resultats d'ara, pues indudablement s'han de ficar a disposició.
4: I canvien als centres de dia, i és que s'han impulsat residències i centres de dia en municipis com Vistabella o Sant Mateu. Quin és l'objectiu d'aquestes inversions?
5: Pues l'objectiu és que és en aquella part de la vida en la que ja necessitem més cuidados, pues perquè ja han fet el nostre aportació a la societat, el nostre treball, pagant els nostres impostos, pues bueno, que poguéssim tindre un lloc de reunió, un centre de dia, on les nostres persones puguen ja, grans, puguen disfrutar de la vida que els que tenen en, pues bueno, en companyia, en un servici millorat, que no estiguen soles a casa, indudablement, i que puguen estar ateses en els centres de dia. I després les residències, pues, avui en dia la mobilitat de les persones és tan gran que persones pues, se queden una miqueta no, oblidades als pobles, però pues, bueno, aquests centres, aquestes residències donen una oportunitat de poder estar ben ateses en tots els sentits i que pues, donen una solució a vegades a les problemàtiques de les famílies que és oportuna, no? Dic que el Consell està fent un gran esforç. El govern d'Espanya no paga un 30% de lo que li correspondria i estem que l'acumulació de la deuta del govern d'Espanya de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana en dependència són 4.000 milions d'euros, poca broma, quasi és el pressupost anual de la conselleria. I, bueno, nosaltres no volem ser partidistes a l'hora de fer més apertures o fer apertures de centre de dia o residències, sinó que han ficat una ferramenta a disposició de tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana en la qual poden anar demanant ajudes per a iniciar centres de dia i residències, arribant fins a 750.000 euros la sol·licitud. I en això el que vull dir és que s'està dient molt, o algunes persones diuen que hi ha alguns centres de dia que no s'estan construint, pues, bueno, jo invito els alcaldes a que ho demanen, perquè avui en dia s'ha fet un procediment transparent en la qual el que és el otorgar aquest tipus d'instal·lacions a dedo pues, s'acaba, no? Indudablement s'està acabant la residència de Sant Mateu, també de Moró, sent residències acondicionades, molt acondicionades, i que el Partit Popular ha tingut que ficar més diners perquè el projecte no estava ben realitzat, ara falta el que és adequat tot l'interior i pues, bueno, la contratació de personal que bueno, a poc a poc anirà arribant. Són obres en un molt important econòmicament, estem parlant de la de Sant Mateu, potser estigui als 8 milions d'euros, no recordo exactament la xifra, però van estar l'altre dia els diputats autonòmics de la zona per fora i van veure les instal·lacions per fora i realment impressionant, no? Allí hi haurà quasi 70 persones ateses les 24 hores, la qual cosa pues, bueno, és també una de les prioritats, els servicis socials del govern de Pere Llorca.
4: Se menciona l'Ajuntament de Traiguera, què ha passat exactament?
5: Pues l'Ajuntament de Traiguera, crec que també ens ha referit al centre de dia, més o menys ja ho dia antes, no ha sol·licitat esta ajuda de 750.000 euros, a la millor considera que no és prou, però se podria acumular durant anys, no soc un expert en això, però jo crec que a nivell personal que ficar en un pressupost un ximo anuncio pues era fàcil. No hi havia cap expedient dins de la conselleria perquè naturalment pues, t'interesses una mica per aquestes instal·lacions de la comarca i preguntes, i clar, la resposta és que de domingos no hi havia res, sí, no hi havia res, ni partida pressupostària, ni memòria, ni projecte, ni no hi havia res. De fet, pues bueno, donada que va haver a principi de legislatura algunes crítiques sobre aquest tipus de situacions, el bueno, que s'ha fet és traure unes línies, unes convocatòries perquè els ajuntaments poguessin accedir i anar, pues, bueno, no es pot fer tot en un dia, però que els ajuntaments puguen anar construint aquest tipus d'infraestructures 100% financiades, valen un tope en estos moments de 750.000 euros. Poca broma, jo crec que ja es pot començar a fer un centre de dia encara lluny en aquesta quantitat de diners.
4: I parlem, o sea, també s'ha denunciat la situació del convent de Sant Francesc de Morella i el projecte del Parador. Quin és el problema actual?
5: Pues la veritat és que sorprèn, ja estem parlant d'una obra turística en una part d'esports molt important. Morella és un centre, una referència turística en la Comunitat Valenciana i, bueno, en aquell moment, ja fa molts anys, se pretén fer un Parador. Què passa? Que en esta legislatura entra l'Ajuntament nou i l'alcalde Bernabé ja diu que, bueno, ja desisteix una mica del que el Ministeri i que el govern de Pedro Sánchez pugui fer este Parador i que, paral·lelament pugui demanar a altres administracions ajudes per acabar el que és les obres en este convent, no? Perquè, pues, bueno, són instal·lacions, no són infraestructures que si no tens cuidado, pues el temps los va derrocant i que, pues, bueno, són unes situacions necessàries. Dic que la Generalitat Valenciana de la província de Castelló durant aquesta legislatura ja ha aportat més de 13 milions d'euros en el que és millora, rehabilitació, manteniment del patrimoni històric. El convent de Morella, pues, entra dins d'aquestes actuacions i que, pues, bueno, a partir d'ara, pues, una demanda de la zona de construir un parador que ni en l'època de Ximo Puig, ni en l'època de Pedro Sánchez, ni en l'època que es va prometre de que s'abarcaria i no s'ha abarcat, pues, bueno, a través del Consell pugui en un temps una miqueta més llarg, millor del que voldríem tots, però que en un temps ja es pugui ser una realitat ficar un parador a Morella, que considero que és una zona privilegiada en quant a turisme d'interior i que tots, pues, bueno, hem de fer força per a que este parador vegui la llum, no? Considero que el govern de Pedro Sánchez podia haver comès esta obra en lo que és el Departament de Turisme de Paradors i no ho ha fet, no sé per què. Jo considero que, bueno, que és bo que se destinen molts de milions d'euros a cooperació internacional, però tampoc no passaria res que tampoc no costa tant poder fer una actuació a Morella en el tema del parador, que no necessita tants i tants de milions. I ho haguéssim pogut portar a terme i no ho ha volgut. No sé per què, però des del Consell, com dia, en aquestes ajudes al patrimoni volem recuperar tot aquest patrimoni històric, cultural que tenim, sobretot a la província de Castelló, no? Ja he dit que hem rebut durant 3 anys més de 13 milions d'euros els ajuntaments que han anat, pues, millorant els seus patrimonis històrics.
4: Moltes gràcies, Domingo, per vindre un dia més i una setmana més, així que gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres i disculpa que esteu constipat i és que no l'abandono, però, bueno, ja arriba l'estiu, ja arriben les festes. Hasta aquí a Vinaròs està tocant ja les festes de Sant Pere.
4: Sí, no queda res.
5: No queda res i que, bueno, que les puguem disfrutar en harmonia tots.
4: Moltes gràcies.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dilluns 18 de maig del 2026 anem a apropar a vos totes les notícies de la comarca, així a la ràdio, i arrenquem amb una notícia de la Guàrdia Civil Peníscola, que ha detingut a un home per 14 robatoris a l'interior d'habitatges. Actuava fracturant la porta de la terrassa per accedir a l'interior i s'ha pogut recuperar part dels objectes sostrets. I continuant amb el tema de la vaga educativa, avui es reuneixen a les 4 de la vesprada els sindicats amb la Conselleria d'Educació i segueixen amb la vaga indefinida tant els professors com ara també els estudiants, ja que avui s'ha convocat la vaga en tota la comunitat valenciana. I d'altra banda, Beatriz Gascó, la portaveu d'Educació del grup parlamentari dels Populars en les Corts, assenyala que el Consell ha creat 118 aules específiques per a la inclusió educativa amb 48 milions d'euros. Anem a escoltar-la.
1: La inclusión educativa no puede quedarse solo en declaraciones de intenciones como hizo el Botanic. Necesita recursos reales, necesita más profesionales y necesita apoyo en las aulas para aliviar la presión que viven muchos docentes cada día. Por eso el actual Consejo está impulsando la mayor inversión de la historia en inclusión. 118 aulas específicas, más de 700 docentes especializados y nuevas unidades de detección precoz de salud mental. Y conviene recordar que el decreto de inclusión que aprobaron PSPB y Compromís se aprobó sin dotación presupuestaria adicional. Frente a ese modelo, hoy sí hay una apuesta real con una inversión de más de 48 millones de euros. Una inversión que era necesaria para que la inclusión no dependiera únicamente del esfuerzo de los profesores.
0: I d'altra banda, Compromís per Castelló porta al ple de la Diputació la defensa de l'educació pública i el reforç dels serveis socials municipals. I així ho afirmava David Guardiola.
2: Compromís espera aconseguir demà al ple de la Diputació un acord per tal de reforçar els principals serveis públics. En primer lloc, reclamem al Consell deixar de pagar més de 72 milions d'euros a escoles privades que segreguen per sexe il·legalment i que aquests diners es destinen per reforçar l'escola pública i en valencià, com està reclamant el professorat. I en segon lloc, pretenem que la Diputació doni suport als pobles xicotets davant el sobrecost i l'esforç que ha suposat per aquests serveis públics municipals de pobles xicotets el procés de regularització.
0: I també Diana Morant exigeix a la Generalitat que es deixi retallades i de bloquejos i atenga les reivindicacions de l'educació valenciana. Segons la secretària general del PSPB, els diners no poden ser una excusa quan són els que baixen els impostos a les rendes altes. Anem a escoltar-la.
3: Bueno, jo crec que és una molt bona notícia que la consellera vulgui seure amb els sindicats i amb els treballadors i les treballadores. Crec que és el mínim esperable i, des de luego, exigible al Consell i a la Generalitat Valenciana. I des de luego, el que ha de fer la conselleria i el que jo li demano i exigeix és que atenga les reclamacions de la comunitat educativa, que, a més, són molt sensates i són molt acceptables. No? Estem parlant de la defensa de la qualitat educativa en els centres educatius, dels xiquets i de les xiquetes, estem parlant de baixar les ràtios, estem parlant de millorar les plantilles i que puguen ser atesos els xiquets i xiquetes en condicions de qualitat. Estem parlant de que se torne a incorporar la formació en valencià abans d'aquest lío que han anat mateixa amb aquesta consulta que no ha servit per a res més que per a generar el caos, així també a Benicarló. Estem parlant d'una millora salarial de la comunitat educativa, que ara mateixa té uns salaris per molt per baix, molt, molt, molt per baix de la mitjana d'Espanya. Podem parlar que fins i tot està a la cua, i també de les infraestructures educatives.
4: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaroz, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón. Agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
0: Hola.
5: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
6: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
5: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
6: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
5: ¿Y bujía, correa y líquidos?
6: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
5: Perfecto, pues empecemos.
7: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara.

0: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
1: 964 47 48 21.
0: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
2: Vols saber què es cou al Maestrat, als Ports i al Montsià? A Infonord.es t'expliquen tot el que passa. Plans, novetats, històries locals i el que està marcant tendència al nostre territori. Notícies clares, ràpides i sense rotllos. Seguis-nos a les xarxes i no te'n perdis ni una. Perquè estar al dia també forma part del teu estil de vida. Entra ara a www.infonord.es i connecta amb el que passa a prop teu. Infonord.es. Connecta amb la informació. Viu el territori.
3: I tornem amb l'actualitat de la comarca, on el conseller de Sanitat, Mariano Gómez, ha visitat aquest matí les obres del nou centre sanitari integrat de Vinaròs, infraestructura estratègica per a millorar l'atenció sanitària de la ciutat. Durant la visita, l'alcaldessa Maria Dolores Miralles ha destacat la importància d'aquest projecte per al municipi i ha assenyalat que estem davant d'un projecte molt demandat, promès i no realitzat fins ara. El nou centre de salut és molt necessari per a Vinaròs. I continuant amb la clau política, Pere Rostroi reivindica a Vinaròs el compromís del govern d'Espanya amb les infraestructures front a les retallades de la Generalitat, del PP i de Vox. Així ho afirmava el secretari d'Infraestructures del PSPB. Anem a escoltar-lo.
4: Dos coses vos he de contar. Que el govern d'Espanya compleix amb esta comarca i amb el municipi de Vinaròs, però en conjunt amb tota esta comarca, i que la Generalitat Valenciana no compleix ni amb esta comarca ni amb el municipi de Vinaròs. Per què compleix el govern d'Espanya? Perquè fonamentalment està desenvolupant les inversions de carreteres que estan en marxa, fonamentalment la humanització de la Nacional 340, i continua treballant en el desenvolupament del corredor mediterrani, de les inversions en infraestructures i en estacions a Vinaròs. Per altra, tenim un govern, el de la Generalitat, que no només retalla inversions, com s'ha vist en els pressupostos, en els únics que ha fet el govern de la Generalitat, sinó que també no treballa ni en el manteniment de les carreteres de la seva titularitat, ni tampoc en les comunicacions, en el transport per carretera a través de l'autobús.
3: Continuant amb l'Ajuntament de Vinaròs, que promociona la seva oferta turística a la Fira Aratur de Saragossa. L'Ajuntament de Vinaròs, a través de la regidoria de turisme, participa aquest cap de setmana a la Fira del Turisme Aratur, que se celebra a Saragossa, amb l'objectiu de promocionar l'oferta turística del municipi entre el públic aragonès. Aratur és una de les cites turístiques més importants del nord-est peninsular i reuneix destinacions de tota Espanya, convertint-se en un aparador destacat per a conèixer els atractius de Vinaròs com a destinació de costa, gastronomia i natura. I d'altra banda, ens anem a Benicarló, on ja té la regina per a les festes, que serà Clàudia Verge. I ens anem a Penyiscolà, on l'última posada en marxa d'una nova campanya de l'abonament comerç per a promoure les compres al comerç local. Els consumidors podran descarregar-se l'abonament per valor de 40 euros pagant només 20, o per valor de 100 euros pagant només 50, canviables en comerços locals adherits a la campanya. Els comerços es poden adherir a aquesta campanya a partir del divendres passat, i el període per adquirir els abonaments serà des del 18 de maig, és a dir, des d'avui, fins al 14 de juny. I ens anem a Càlitz, on el municipi acollirà aquest dissabte 23 de maig el trofeu d'escoles de ciclisme de Càlitz. el trofeu Julián Borràs, una competició destinada a les categories infantils i juvenils, i l'activitat començarà a les 4 de la vesprada a l'Avinguda Constitució, on es faran les eixides i arribades. Recordar que aquest cap de setmana s'ha celebrat el Dia de la Família Vinaròs a la Carpa de l'Atlàntic. Va acollir la tercera edició del Dia de la Família, una jornada lúdica i participativa organitzada per l'Ajuntament a través de la Regidoria de Família, Infància i Joventut. Desenes de famílies van gaudir durant tot el dia amb una àmplia programació gratuïta pensada en fomentar la convivència i el lleure compartit entre petits i grans. I continuant amb events que han ocorrit aquesta cap de setmana, Benicarló ha reivindicat la diversitat sexual en el dia contra la LGTBI-fòbia. La corporació municipal encapçalada per l'alcalde Juan Macerdà ha participat en l'acte i lectura de la institució del manifest juntament amb el regidor de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Carlos del Sorts, i regidor i regidores dels grups municipals del Benigaslum, Enrique Besalduch, i també del PSPB, Mireia Mancheño, i del Compromís, Jordi Maura. Passem amb les farmàcies de Guàrdia. En Vinaròs trobem a Deia Ledón en carrer Pablo Picasso número 80 i en Benicarló Santos Badenes en carrer Pio 12 número 23. Que tingueu molt bon dia.